0: Es de la cosa sorda, todo un himno y la última oportunidad posiblemente que tendremos para escucharla en directo será este próximo domingo, el 11 de octubre. Además será en su casa, en Pego. Último concierto de esta gira de reencuentro que han protagonizado en 2026, la gira Tornallum llega a su fin. Y lo que ha demostrado es que a pesar de que hacía 10 años que habían bajado del escenario, sus seguidores de entonces y además los de ahora también, pues se han rendido a su música. Josep Nadal, ¿cómo estás? Benvingut.
1: Molt bé.
0: ¿Estás bien?
1: Sí.
0: Suposa que sentí menys contradictori, serà que ja s'acosta al final del final, o no?
1: Sí, bueno, la veritat és que quan s'acaba un procés de ja pràcticament des de que van començar a idear de fer un grup fins a este diumenge que s'acaba, s'hauran passat pràcticament 30 anys, i clar, això n'hi ha molts sentiments, sí.
2: Però ara sí que ja és...
1: Sí, la idea és acabar, sí, ho tenim claríssim. És cert que encara n'hi ha que dir, bueno, igual de si 10 o 20 anys, si encara estem ahí. Bueno, nosaltres, vull dir, la idea sempre ha sigut acabar bé, igual que fa 10 anys, en el sentit que nosaltres continuarem siguent amics i continuarem quedant per anar de paella, però no, el grup ja està, sí.
0: Sí, però han sigut de 7 concerts, més de 200.000 persones que sí. Vos han anat a veure, que vos han donat molt d'amor. Això no vos ha fet replantejar-vos en algun moment, eh? Podríem tornar?
1: No, perquè en el sentit que la gira estava pensada així, no? També era fer pocs concerts, però amb molta gent, per a que fos una cosa curteta, de mig any, però al mateix temps i que fos intens, no? Eixa és la idea que tenim, i un poc, a diferència de l'última gira que vam fer fa 10 anys, que van ser pues, un any i mig, 70-80 concerts que vam fer i tal, que era, i ara volíem fer una cosa diferent, no? I bueno, i ara lo important és acabar les coses bé.
2: Carajo, un año y medio despediéndote mentalmente es que es agotador.
1: Sí, l'altra volta va ser bastant llarg. Ara sí. La idea era fer una cosa més curteta, com nosaltres diguem, passar a saludar, que era un poc la idea, sí.
0: Que bé, escolta, deia jo a Pego, no podia ser d'una altra manera, on va una gerda, un show, no? I pues, acomiadareu ahir en un lloc que vau trobar un poc per casualitat, o no sé si va ser, fins i tot he vist en les últimes hores alguna declaració d'anar a veure que va ser ella mateixa.
1: Sí, la meva germana, que és la manager del grup, ja feia temps que tenia el lloc mirat, però clar, era difícil perquè era un lloc privat, una empresa del poble que després l'han venut a una altra empresa de fora, bueno, també de la comarca, i també amb l'ajuda de l'Ajuntament vam parlar amb ells i a veure si mos sentien això i donant la casualitat que en aquest solar comencen a obrar d'ací un mes, no? I teníem just el temps justet per a poder fer el concert i en poc de temps ho han tirat avall. Hi havia alguns altres pobles com el Verger o com Gandia que s'havien oferit a fer l'últim concert i tenien llocs superxulos per a fer-ho. Però clar, per a nosaltres la veritat és que... Clar, som de Pego i és una cosa que mos estira molt i a alguns pues, mos costava dormir per la nit pensant en que sí, fem l'últim concert i no el fem a Pego, clar. Després la gent del poble s'haurà queixat bastant, la veritat.
0: Clar que sí. I és que a més és un concert també com els que heu fet de moltíssima gent, no? Són de 7.000 persones, crec, que per este cap de setmana.
1: Sí, ara mateixa, perquè també tenim moltíssimes invitacions, i, però entre 10 i 20.000 persones serà lo que n'hi haurà, encara en queden algunes a la venda, però sí, entre 10 i 20.000 persones serà el que tindrem allí, sí.
0: És que és considerable, una animalada. Jo sé de llocs on s'estan organitzant autobusos i microbusos per a poder anar i tornar.
1: Sí, de fet, per a un poble com 10.000 habitants com Pego, rebre tota aquesta gent pues, també és tot un repte, també. I jo sé que des de l'Ajuntament pues, també estan ahí posant-se les piles.
0: Josep, no sé què queda d'aquells joves adolescents del 99 que en una caseta, no?, van començar este projecte musical.
1: Bueno, queda un poc la il·lusió de sempre que eixes a tocar a cada concert i també, pues, jo diria que en aquell moment pues, no teníem ni idea de tocar, però teníem clar que volíem fer un grup de rock que es diria La Cosa Sorda i que cantaríem en valencià. No? I això està ahí damunt de la taula pràcticament 30 anys després des de que a l'any 96 van començar a parlar de fer un grup de rock, no?
2: Y un grupo de éxito casi desde el principio. Siempre ha sido manejable ese éxito. ¿Alguna vez os ha despistado un poco?
1: No, nosaltres jo crec que he sigut com una escala que vas pujant esglaó poc a poc, i a base de picar pedra i de fer molts quilòmetres, com se fa uns anys va aparèixer tot allò del fenomen Operación Triunfo, de que t'agarraven a un artista i en poques setmanes el feien ultrafamós, no? I això és una cosa que ha continuat i hi ha molta gent que encara li passa, que d'un dia per a l'altre es fan ultrafamosos. Nosaltres ha sigut com un procés, poc a poc, i no hem tingut mai aquesta sensació de que mos marejara el tema este.
2: No s'han regalat nada, claro.
1: Clar, vull dir, si mires cap arrere, sí que és cert que quan nosaltres vam començar tot era molt complicat. A més, les lletres que hem tingut sempre a nivell de reivindicació de moltíssimes coses, quan començàvem érem bastant marcianos a certes coses que diem. Per exemple, reivindicant molt la defensa del territori front a l'especulació, la destrucció salvatge i tot això. Érem molt marcians els quatre que reivindicàvem això. Ara, avui en dia, pareix que hi ha una part important de la societat que estiga d'acord en aquestes coses i evidentment, pues, tot això pues, ha sigut com un procés, no ha sigut de la nit al matí.
0: També, si mirem en perspectiva, ja ho parlàvem, ho xerràvem així quan estàveu a punt de començar esta gira de 2026, el panorama musical valencià ha canviat moltíssim des que vau començar vosaltres fins ara. De fet, en moltes de les persones o molts dels artistes que han begut de la vostra música i heu actuat als escenaris pels concerts que heu estat, no?
1: Sí, un poc en els concerts, sobretot les autoproduccions que nosaltres hem fet, el que hem intentat era portar en els grups que ens acompanyaven dalt de l'escenari, que foren més grups emergents, grups joves, als quals donar el relleu, i després, en el nostre show, portar a col·laborar a gent de la nostra generació. Això ha sigut un poc la filosofia per intentar tancar el cercle, no? I sí que és cert, vull dir, han canviat molt les coses en tot este temps, perquè abans anaves quan t'entrevistaven, sempre preguntaven per què cantes en valencià, no? Era una cosa super rara, super estranya, i pareix que s'han anat normalitzant, no?
2: Home, han canviat tantes coses que ara, si passes per la plaça de l'Ajuntament, hi ha tiendes de campanya.
1: Ah, sí, senyor. Sí. Una cosa positiva, també, no? Nosaltres, de fet, era això. Quan vam començar el primer concert de Picassent, i ho hem fet, tant del concert de Picassent, el concert que vam fer a Alacant, com el concert que vam fer a Cunica, el primer concert que fèiem a Catalunya, ara que hem tornat, hem donat veu a la sindicat de llogateres i hem donat veu a les seues reivindicacions i tal, i en aquest moment pareixia que la cosa no acaba de despegar, i estem molt contents que mig any després pues, estiguin tinguent l'èxit polític que estan tenint i que tot el món estiga parlant de vivenda, que ja era hora, no?
0: De la política, precisament avui, així, un dia que s'ha convocat eleccions, deia jo, sí, no, Josep, també li podem demanar una valoració política, que ell ha estat activament participant en Compromís, ha sigut diputat.
1: Bé, la valoració política, bueno, a banda de lo que està parlant tot el món, és que crec que és una victòria política de sindicats de la vivenda que s'han currat este tema, que portaven molts anys intentant parar desnonaments, fent manifestacions, fent concentracions, i que al final aquesta feina de formigueta està donant resultats, no? I que lo important, més enllà de que mane este partit o mane l'altre, que evidentment jo no vull que mane la dreta, però lo important realment és que n'hi hagi una base sòlida de gent que reivindica les coses i que les posa damunt de la taula, i que en les tertúlies, en els bars, en els jocs de faena, la gent estigui avui en dia parlant de vivenda, que és el tema que realment més ens interessa a tots, però pareixia que no es parlava, no?
0: De moment anem a quedar-se també en la part artística. Este diumenge l'últim concert de La Gossa Sorda. Queden entrades? No quedaran entrades?
1: Sí que queden algunes entrades, perquè hem fet una ampliació, perquè el lloc és enorme, i hem aconseguit encara quedaran algunes entrades, sí.
0: Que s'espavile la gent, que si no després esta oportunitat sí que nos tornarà a repetir, Josep Nadal.
1: No, senyora.
0: Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
1: Moltes gràcies per tornar-nos a convidar.
0: I gràcies per esta gira, que l'hem gaudit molt.
1: Ho hem gaudit moltíssim.
2: Que vaya muy bien, mucha suerte.
0: Adéu. Último minuto para darle paso rápidamente. Yo sé que a un admirador también de La Gossa Sorda, Ximo Masmano, ¿qué tal estás, Ximo?
3: Sí, sí, encantadísimo. Me encantaría estar en el concierto este fin de semana.
0: Como ahora estás vamos en Tabernes.
3: Sí, ahora en Tabernes, donde ha caído el gordo, ¿eh? Es un clásico porque aquí hay mucho valencianismo, hay una peña muy numerosa del Valencia. Pues bien, ya tiene sorteo el Tabernes para jugar la Copa de los Mayores. Se va a enfrentar al Valencia.
2: ¡Ole! Va a ser, muy bien.
3: Va a ser contra el Valencia la primera ronda. El Levante va a jugar en Tarancón. el Villanueva de Castellón va a recibir al Almería y el premio gordo, como decimos, va a ser para el Tabernes, que va a recibir al Valencia.
0: Bueno, pues esa es la noticia de última hora, la ampliaremos.